0: Less hype, more world.
1: No solo qué puede hacer la inteligencia artificial, también qué mundo estamos construyendo con ella. Anthropology Lab, FM.
2: La inteligencia artificial no és només una màquina. És treball. És llenguatge. És desig. És territori. És memòria. És poder.

0: Hola a tothom, us donem la benvinguda a Docència, amb aquesta IA majúscules, Docència, espai de preguntes i respostes, la primera edició d'aquesta iniciativa que vol fomentar el debat i la reflexió sobre els usos i els reptes de la intel·ligència artificial, la IA, que anirem parlant al llarg de la propera hora i mitja, la IA en l'àmbit de l'educació universitària. La IA està molt present en el nostre dia a dia, és igual si és a través de vídeos que són cridaners, llampants, que tothom els comenta, o a través d'algoritmes més discrets i transparents, o també pot ser que estigui present en les tasques quotidianes que es van transformant. I la universitat no es queda al marge d'aquest impacte de la intel·ligència artificial que està molt present en el nostre dia a dia. La universitat no és una excepció. Per tant, la recerca, l'aprenentatge, la gestió també s'estan transformant i en això és en el que volem centrar aquesta jornada d'avui, en la docència i la intel·ligència artificial a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per fer-ho comptem amb dos elements, quatre persones expertes que ja ens acompanyen i que en breu presentarem. I també l'altre element, i és essencial, són les vostres preguntes que ja ens podeu fer arribar a través de l'apartat de preguntes i respostes que teniu disponible al Teams. Aquesta és una jornada pensada sobretot pel personal docent investigador, el PDI de la UAB, i l'objectiu és arribar al màxim nombre de persones del col·lectiu del professorat i també generar un debat que sigui plural, rigorós i obert sobre la integració de la IA a la docència. I per fer-ho, com us deia, ens acompanyen quatre persones expertes que passo a presentar. Comencem amb Antoni Espinosa, benvingut.
1: Gràcies.
0: Antoni Espinosa és vicerrector de Polítiques Digitals. També estem amb la Pilar de Llunde, benvinguda.
2: Bon dia, gràcies.
0: La Pilar és catedràtica del Departament de Filosofia de l'Autònoma. També en Santiago Robert, bon dia. En Santiago és professor de Dret Civil i la Ingrid Noguera, benvinguda.
3: Gràcies.
0: Professora del Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia. Per tant, quatre referents de diferents àmbits, de l'àmbit institucional, de l'ètica, del dret i de la docència i l'avaluació. Si us sembla, començo preguntant-vos, Toni, quin és l'impacte actual de la intel·ligència artificial a la universitat i a les aules?
1: L'impacte és enorme. En aquest moment estem vivint en un pic degut a les grans inversions i al desenvolupament tecnològic dels darrers anys. Estem en un moment en el qual tant les grans empreses a Estats Units i a Àsia han fet una inversió molt gran que ara és quan es madura. Han madurat tant la capacitat de tenir recursos, les inversions i el desenvolupament propi dels models en una oferta que ha arribat al màxim. Estem veient com els grans proveïdors donen accés gratuït a eines que eren de pagament fa setmanes. I això durarà poc, perquè no és sostenible. Econòmicament, des de molts punts de vista, serà difícil que això aguanti d'aquesta manera. Llavors, durant aquest curs, tindrem l'oferta màxima que el món és capaç de produir en aquest sentit, arribant un moment que això serà totalment... que tindrem diferents eines, bueno, ja les tenim, al nostre abast, i que això fa que en qualsevol moment, en qualsevol espai, puguem tenir accés a les eines de darrera generació. Mm-hmm. Això té un impacte molt gran als nostres estudiants i resta de treballadors al campus, en el sentit de que immediatament, amb el seu mòbil, tenen accés a models molt complexos, amb molta capacitat, d'una forma immediata.
0: Sobre aquest impacte et volia preguntar, Ingrid, quines implicacions té l'ús de la IA en l'aprenentatge i en la manera d'ensenyar?
3: Jo crec que són unes implicacions que ens venen de lluny. Jo no diria que la IA està generant una revolució, no? Però sí que impulsant algunes coses que ja veníem dient fa temps. L'aprenentatge ha de ser actiu, ha de ser reflexiu, hem de fomentar el pensament crític, no? Aquest paper del docent com a facilitador, no? Tot això ja ho veníem dient, jo crec que ara es fa imprescindible, no? Aquest és el gran impacte, no? Que té, que ens força d'alguna manera a canviar-ho ara d'una vegada per totes, no? Jo crec que potser aquí la clau està en fer veure, no, a l'estudiantat que la IA no és una autoritat, no, sinó algú a qui pots consultar, no, però que és un ent que no sap, que no sap, no? Com comentàvem abans, no? Per tant, el que hauríem de fer és nosaltres mostrar, no, que el que els generi, que el que els respongui pot ser erroni, no? I que quan més sàpiguen els nostres estudiants, millors preguntes faran i millors respostes obtindran.
0: Clar. Pilar, quins són els primers passos que hauríem de donar per introduir les qüestions ètiques sobre la IA a l'aula, que potser un, quan està a l'aula, no hi pensa? No dic tant per part dels docents, sinó per part de l'alumnat, però que algú ha de pensar-hi.
2: Jo penso que d'una banda ja ens hem enfrontat una mica en aquest curs que les guies docents hem posat, si podíem o no utilitzar aquestes tecnologies, és el primer que segurament ha generat debats. Jo penso que potser entre tots hem de treballar però aquestes qüestions, però potser la manera no és tant introduir com un algoritme, com un conjunt d'instruccions o un codi ètic donat, s'ha de fer això o no s'ha de fer això, sinó anar-lo construint amb ells, en tot cas, escoltar molt les preguntes, perquè ells tenen una experiència molt extensa i, per tant, situar-ho molt en cada una de les disciplines. En aquest sentit, penso que és molt bo, per exemple, treballar casos d'estudi, treballar les seves pròpies experiències a l'aula, però amb la disciplina que cadascú treballem. Us poso un exemple perquè no soni molt abstracte. I, per exemple, l'any passat es va publicar un llibre que es deia Himnocràcia, de filosofia, ho dic perquè ho cito una mica a la meva disciplina, com jo ho treballaria, i de fet doncs, bueno, es va comentar molt, es va citar diferents articles, van haver-hi seminaris al qual es parlava d'aquest llibre, El País o altres, premsa internacional, va haver-hi una cobertura fins que algú doncs, va intentar entrevistar l'autor, que es posava que era una persona xina, i després es va sortir que això ho havia fet una persona, un investigador, fent parlar dues intel·ligències artificials de dos sistemes diferents. Casos com aquest, què ens permet? Doncs que ells també reflexionin a moltes bandes. Una, a quin nivell estem d'aquesta tecnologia, en aquest cas a la nostra, doncs, fet filosòfic, no? La segona, doncs, en quin sentit s'hauria o no de dir, quan un publica un llibre, doncs, si això ha estat fet o no, majoritàriament per aquest tipus de tecnologies. I per mi hi ha una tercera reflexió que crec que és situant-ho a la disciplina, què volem de les nostres disciplines. Estem amb el nivell, són tan bons aquests llibres realment? Com són els nostres seminaris? Llavors, hem d'aprofundir què en volem de les classes. I mica amb la idea que deia la Ingrid, doncs, com ens situem com a filòsofs, com a historiadors, etc. I què volem demanar, independentment que la IA ho faci bé o no. I, per tant, si nosaltres volem ser qui comandem, doncs també hem de veure una mica quins són aquests límits i discutir-los a classe, no? Això és molt específic també de cada disciplina, jo ho situaria molt.
0: I, Santiago, fins on arriba l'autonomia de la universitat per regular l'ús de la IA en la docència?
4: La universitat pot regular aquest ús, ho ha de fer de forma motivada, proporcionada, però el cert i

0: carnet, no? Inicial que correspongui a l'expedient, que correspongui precisament per fer-hi front. En aquest sentit, el problema no és tan jurídic com un problema de, diguem-ne, probatori, no? De detectar aquest comportament i acreditar que realment s'ha produït doncs, aquest frau acadèmic. No? Pel que fa a usos que en pot fer el professorat, més o menys controvertits, per exemple, utilitzar un model d'intel·ligència artificial, un sistema d'intel·ligència artificial, doncs, per, com a eina auxiliar per corregir un examen. Bé, aquí tenim normativa, tenim la normativa de protecció de dades, tenim la normativa de propietat intel·lectual, tenim el codi ètic de l'autònoma, a més de la normativa acadèmica, etc. Bé, aquí, evidentment, estic parlant d'un ús que no substitueix la responsabilitat acadèmica del professional, del docent. Però, en cas de que, no estem en aquest escenari, però en cas de que realment s'automatitzés l'avaluació de determinades activitats, tenim un reglament europeu d'intel·ligència artificial doncs, que ja ho preveu i ho engloba dintre del concepte de sistema del risc. I llavors aquí hi ha tota una sèrie de requisits i obligacions de documentació, de transparència, de supervisió. Llavors, en tot cas, què pot fer? Ja què fa? De fet, ja ho fa la universitat. Doncs regular, però regular en el sentit també tenir en compte que cal complir aquesta normativa legal, l'ha de fer complir, també tot el que fa respecte al règim disciplinari, però, per exemple, doncs, establir directrius d'un responsable de la intel·ligència artificial, establir determinats protocols en determinats contextos, exàmens, com hem conegut, no? També models de text, no? Per incloure les guies docents que permeten doncs, orientar, guiar el personal docent doncs, precisament en això, en aquest ús responsable i sobretot, ja no és part de regulació, donar suport i formació. També, que això també
1: clar, la formació és clau.
0: És clau.
1: Perquè existeix una normativa, potser la pregunta és molt agosarada, però diries que la comunitat universitària en general és conscient de l'existència d'aquesta normativa?
0: Bé, jo crec que s'estan fent esforços perquè es conegui aquesta normativa. I és, i llavors doncs, a través dels cursos de formació, a través d'actes com aquest, doncs, a través de l'existència del propi grup docència, doncs, intenta doncs, precisament des del primer dia donar a conèixer.
1: Seguint amb la formació, Toni, com es pot fomentar i integrar la formació en IA dels estudiants perquè la coneguin, en facin un ús responsable i la sàpiguen aplicar en el seu àmbit?
2: I aquí, jo crec que aquí hi ha dos vessants, que és la utilització de les eines com un element de treball amb la matèria que s'estigui treballant, com per exemple, doncs, seguint amb aquest exemple que ha posat la Pilar, doncs, un arxiu no hauria de ser el mateix a partir de l'aplicació d'aquestes tecnologies. No hauries d'anar no hauries de plantejar un projecte basat en arxivística que torni a ser una revisió manual de fitxes o documents, sinó es pot plantejar ja un sistema d'indexació i d'accés a un material enorme, massiu, que ve d'una digitalització prèvia, a partir d'aquestes eines. Per tant, hi ha determinats treballs o determinades feines que s'estan digitalitzant en aquest sentit, s'estan transformant, no? Suporto cap a la meva àrea, s'estan transformant. Jo crec que això pot passar a l'aula, ha de passar a l'aula. I llavors crec que el límit d'utilització d'aquestes eines ve, ha de tenir lloc a l'aula, en un lloc docent. No? Hauríem de poder utilitzar aquestes eines en aquests entorns docents per passar-nos i reflexionar. I tenir aquest entorn on un professional o una persona en formació, que serà un graduat o graduada, doncs, arriba a tenir un criteri, primer amb un cert acompanyament del professor i després a partir de la seva experiència treballada en grup. No? Jo crec que això, aquestes dues coses, ha de passar a l'aula i hem de reflexionar. Hem de posar en valor aquesta capacitat que té la universitat pública de treballar amb eines en un context.
1: Més enllà del que pugui passar a l'aula, les eines evolucionen constantment, amb noves funcions i opcions de pagament, i aquí potser, tot i que abans deies, coses que abans fa una setmana eren gratuïtes, ara ja hem de pagar, però sí que hi ha algunes que impliquen un pagament. Aquí pot haver-hi una bretxa dels que s'ho poden permetre i els que no. Com podem evitar que això amplifiqui aquesta bretxa de competència tecnològica dins del professorat i de l'estudiantat?
3: Clar, jo penso, bueno, és una qüestió també d'Antoni.
2: Jo penso que passarà al revés.
3: Sí.
2: Apunto que jo crec que passarà al contrari.
1: Que seran totes gratuïtes?
2: Que això anirà a menys. Sí. En relativament poc temps, això serà tan immediat que no hi haurà aquest cost. Aquest cost és una cosa temporal.
1: Llavors nosaltres serem...
2: I encara serà més immersiu.
1: No, llavors, si ens ofereixen gratuïtament,

0: És que ells obtindran un rendiment amb tota aquella informació que nosaltres els anirem compartint.
1: Clar, com a institució pública hem de vetllar per aquí, aquest és el tema. Esclar, ara no tenim una resposta, segurament, però que això sí que és un tema que l'haurem de mirar. Clar, qualsevol eina que utilitzem, clar, ha de ser possible que puguem utilitzar-la en el context sense que hi hagi aquestes discriminacions. Però, clar, ara, de moment, clar, com diu el Toni, hi ha una evolució que hem de veure com se situa l'autònoma, no? Davant d'aquest debat. Però no, absolutament d'acord, que això sí que és possible que sigui així. De fet, ja està existint en aquest moment. Segurament en el moment que tampoc no tenim una manera oficial de treballar-ho a classe, doncs hi ha gent que té diferents accessos, també fins i tot des del punt de vista de coneixement, i per tant, alguns que ja realment els utilitzen de manera extensa, o la bretxa també és una mica en la línia del que estem dient ara, també se situa no només amb el fet de tenir un tema de poder econòmic, sinó de saber-la utilitzar o no, que això et dona unes possibilitats molt més grans que amb altra gent. I qui està més format tindrà un punt de partida diferent. No?
0: Ingrid, abans el Santiago ens parlava de les limitacions sobre l'avaluació amb la IA, però des d'un punt de vista educatiu, té sentit utilitzar la IA generativa per avaluar les proves de l'estudiantat com a suport?
2: Per al docent, eh? Sí, pot tenir sentit i, clar, des del punt de vista del docent sempre ens estalviarà feina, no? La qüestió és si és ètic, no? I quines dades li posem, a quina eina i sota quina protecció per fer aquesta avaluació, sí?
0: Abans deies que la IA no sap, que potser l'estudiantat no sap o que no ho sap tot. Mm-hmm. És important que l'estudiantat sigui conscient que no sap i que potser no pot refiar-se al 100% d'aquella resposta que li estan donant?
2: Totalment. És que jo, bueno, en referència a aquesta tecnologia i moltes altres, jo sempre he estat partidària de donar exemple, no? Jo crec que el primer que hauríem de fer tots és, mira, anem a posar a prova a la IA i anem a demostrar que això que està dient doncs, no és del tot cert, és esbiaixat, no? Conté errors, perquè l'estudiantat de nou ens doni aquest paper, no? de confiança, de validador. No? Al final el que hauríem de fer és que ells utilitzin la IA com a una eina de pensament, no, no de còpia. No? Ha de ser una ajuda. I al final nosaltres, els docents, el paper que podem fer és el de validador, no? Acompanyament d'aquest procés crític, no? De revisió de les respostes.
0: Clar, en aquest procés crític, haver treballat o tenir un esperit crític desenvolupat, suposo que ajuda.
1: Bueno, és difícil de poder definir què és un esperit crític, però en realitat, de fet, això, essencialment, si parlem de temes ètics o temes jurídics, per exemple, doncs, és el que hauríem d'anar treballant en totes les disciplines, segurament. El tema de fer preguntes, que és més important a vegades que respostes que purament són informatives, és difícil, és a dir, clar, jo crec que és un dels punts que ens pot costar més pel nombre de gent que tenim a classe, i això és una cosa, com canviem tot això, perquè a vegades són coses que depenen molt més de fer el seguiment molt més a classe d'allò que escriuen, dels arguments que fan, però una mica amb la línia que jo comentava, el que hem treballat a classe amb el tema aquest del llibre és per què passen aquestes coses, també. És a dir, a vegades també nosaltres hem de ser més profuns, els debats no han de ser tan superficials, estem parlant d'una disciplina en concret, però ens passa, no? Vull dir, aquesta necessitat de generar molts continguts, de molta doncs, publicitat, etc., fa que doncs, a vegades passem per sobre certs conceptes, no aprofundim en els debats, i és aquí on la IA escola, no? Per tant, aquest esperit jo crec que sí que l'hem de tenir en aquest sentit. Cada disciplina amb el seu, que és allò més important, amb quins continguts, amb quines capacitats han de sortir per ser doncs, això, una persona que després tindrà aquest esperit. Vull dir, és difícil de definir, però segurament cada un a la nostra disciplina entenem què vol dir doncs, que tenim doncs, una obra feta a la nostra disciplina, doncs, un experiment, el que sigui, i ser capaços de veure què és el que hi ha de creatiu d'allà, què és, com deia, quins biaixos hi ha, etcètera. No?
0: Toni, a hores d'ara hi ha eines tecnològiques que puguin certificar el 100%, per exemple, que un treball no està fet amb IA?
3: Aquesta pregunta és molt difícil. Volia dir una prèvia, que és que hi ha tècniques que ja fa molts anys que s'estan fent servir. La correcció d'un examen tipus test amb visió per computador ja fa molt de temps que està disponible i que es fa servir. Ara estem en un lloc una mica diferent en el sentit de que estem analitzant text i intentant analitzar... Bueno, i veiem si això és capaç de fer certs raonaments. Llavors, la pregunta d'aquesta de la detecció, jo crec que és molt difícil assegurar que no hi hagin falsos negatius. És molt difícil. Molt difícil. El 0% és molt complicat. Llavors, això ens posa en una situació molt incòmoda. No pots confiar massa. Ara estem fent un seguiment des de les àrees de tecnologia de totes aquestes eines que surten una cada mes, que ens diuen que això ho fan bé, però clar, nosaltres el que volem és com ho fan, no? Quina explicació hi ha al darrere d'aquesta conclusió. I moltes vegades és difícil de trobar. Llavors això fa que sigui molt difícil d'adoptar una eina d'aquest estil. L'aproximació ha de ser una altra. No podem pensar que algú ens dirà que això és un plagi o no, perquè segur que acabarem classificant malament i això ens genera una incoherència que no és positiva.
0: I llavors, quina hauria de ser l'aproximació?
3: Jo no sóc un expert en docència, jo crec que hi ha moltes opcions, que algunes ja s'han apuntat, que és que hem de deixar d'entendre la prova de treball autònoma com un element avaluable 100%. Té un pes, però potser aquest pes ara l'hem de revaluar. Que insisteixo, com la Ingrid, que això no és el primer. No, ja estava en debat fa un temps que aquesta manera d'avaluar potser tenia uns certs límits. Això només ha fet que posar-ho sobre la taula i accelerar-ho.
0: I es podria exigir als estudiants que declarin si han fet servir eines d'IA en el treball, en quin grau, si ha estat suport, si ho ha fet tot.
4: Sí, es pot exigir sempre i quan es faci des d'un bon principi. És a dir, quan es proposa aquella activitat o a la guia docent, el primer dia de curs, doncs es pot demanar, per exemple, quan demanem un treball que ens diguin doncs, quines eines han fet servir, quines bases de dades, quan demanem això, si és un requisit del treball, doncs també hi podem afegir que ens diguin amb quines eines d'intel·ligència artificial han treballat, amb quina extensió ho han fet. Evidentment, també el professorat, quan exigeix aquesta declaració, també ha de concretar, és a dir, que amb quina extensió es permet utilitzar segons quines eines, per a quins usos concrets. Llavors, es pot fer sempre i quan això sigui des del bon principi. En tot cas, com deia a l'inici, això no treu que, per exemple, un estudiant que entrega un treball fet en la seva una part substancial, fet per intel·ligència artificial, o que declara un ús inferior, no pas el que està realment l'ús efectiu, doncs bé, això entra dintre del concepte de frau acadèmic, que deia. Llavors, són coses diferents, però sens dubte, sí, es pot demanar com un requisit més del treball o de l'activitat que sigui.
0: Aquesta pregunta no sé si és per la Pilar o per la Ingrid, per les dues, si us voleu complementar. Què en penseu de la pèrdua d'habilitats cognitives, capacitat de síntesi, si és que creieu que existeixen, amb l'ús massiu de la IA o que podria arribar a passar?
2: Home, que jo sàpiga que encara no està demostrat, no? Tot i que ja hi ha investigacions en curs. Jo el que sí que crec que pot portar, no tant des d'un punt de vista psicològic, potser més des de l'aprenentatge, pot portar aprenentatges més superficials, evidentment, no? Un mal ús, però jo crec que això té molta relació amb el canvi que sí que cal, que és en el disseny d'activitats, tant d'aprenentatge com d'avaluació per part dels docents, no? Quan parlàvem del plagi, no? I aquesta discussió per al tipus d'avaluació, els exàmens, cap i a la fi, jo crec que el que hem de fer ara és dissenyar activitats més centrades en el procés, si el que volem és evidenciar com s'ha arribat a aquell resultat, perquè el resultat el tenim, doncs anem a fer que ho vinculin amb experiències prèvies, amb exemples, que t'expliquin la justificació, el procés, tot això es pot afegir, no? I se'ls pot demanar per d'alguna manera evidenciar, no? Aquest aprenentatge, ja sigui qüestions d'habilitats cognitives o d'altres habilitats que es posen en joc.
1: Jo penso que també és un tema, com diu l'Ingrid, més psicològic. Hi hauria d'haver una persona que pogués, no crec que hi hagi estudis amb això, però sí que penso que intuïtivament tots els que donem classe veiem que hi ha habilitats que potser ara són diferents. És a dir, si no llegim tant o no argumentem, no escrivim tant, doncs això que parlava del cas aquest, potser que no aprofundim tant amb els nostres escrits o aquí cada disciplina tindrà una mica les habilitats que tenen al cap cada persona. Però clar, aquí per mi l'interrogant també és dir, estem fent moltes proves avaluatives, caldria tant, si han de ser una naturalesa on hi hagi un element oral, que escriguin més, que puguem revisar els seus escrits, que puguem tenir un diàleg físic a l'aula, necessitem potser, o grups més petits, necessitem menys proves avaluatives. I aquí doncs, ja és un tema de recursos, segurament, però no es pot fer tot alhora. Jo penso que si continuem amb un model, per exemple, de treballs usuals, això passarà. Això passarà i perquè tampoc no els fem practicar. Doncs potser hem de fer més debats amb algunes assignatures o altres tipus de pràctiques que jo no entro perquè no són les meves disciplines, però penso que necessàriament si les habilitats les han d'adquirir i no són les que tenen en aquest moment les tecnologies, doncs hem de dedicar-hi temps per poder-ho fer.
0: Les guies docents indiquen quan es poden utilitzar eines d'IA de forma molt general. Com podem ajudar l'estudiantat a saber doncs això, quan és adequat utilitzar-les, quan no? Dependrà de cada matèria.
4: Exactament. Depèn de cada matèria, cada disciplina. Doncs, de fet, la guia docent, com s'ha inclòs aquesta enguany, doncs, ja inclou unes directrius generals. Jo considero que realment aquí la tasca del professorat és concretar, exactament aconsellar determinades eines que ja tenen una llicència corporativa, per exemple, com Copilot, en aquest sentit, doncs ja formen part d'un paquet integrat que té certa cura per la protecció de dades i de més, bueno, enfocar cap a determinades eines, determinats usos, i concretar clarament quina és l'extensió que se'n pot fer més enllà d'aquest enunciat més general de la guia docent. Això abans de l'activitat, a l'inici de curs, és a dir, ha de ser prou anterior perquè permeti, no? Però és una tasca que, clar, evidentment, a l'hora de concretar-ho, doncs és la tasca docent.
0: Suposo que la majoria de l'estudiantat és partidari d'utilitzar la IA, encara que sigui de forma puntual, però m'assabento que en alguns casos hi ha membres de l'estudiantat que es declaren objectors de l'ús de la IA. Com penseu que, Pilar, com penses que s'hauria d'actuar en cas de preveure activitats que incorporen el seu ús?
1: Clar, aquí més difícil respondre, depèn de la disciplina. Jo crec que en filosofia podies perfectament no utilitzar-la, res, perquè primer per temes de lògica, per exemple, que és la meva disciplina, no acaba de funcionar bé, té errors i per tant per altres temes, a part de fer bibliografies o coses molt mecàniques, doncs, a veure, jo l'utilitzaria, podria proposar, i li proposo exercicis als estudiants, però podria fer-ho perfectament sense. Crec que no hi hauria d'haver-hi problema. Ara, una altra cosa, quan, per exemple, doncs jo faig docència sobre la intel·ligència artificial, que evidentment, si s'apunten al curs, doncs han de ser presents. Jo crec que, de totes formes, alguna presència, encara que sigui crítica, si parlem d'humanitats o ciències socials, també hi ha de ser-hi, perquè doncs també això de situar-nos al marge i mirar-nos-ho des de fora, que a vegades es fa doncs, de certes disciplines, tampoc no és bo, perquè el nostre món això s'està fent. No? Per tant, una cosa és, jo penso que les habilitats que poden adquirir no la necessiten, pel meu punt de vista, en aquest moment. Una altra és habilitats que tindran a veure en el món que es trobaran i quan professionalment hauran d'entrar i que això com a qualsevol persona necessitem també conèixer, encara que sí per veure els seus límits. No? Bueno, és un debat interessant a tenir amb els estudiants i veure doncs, quines idees es pot fer, quines no. Jo no obligaria ningú necessàriament. Ara hi ha altres àrees que segurament, segur que no, jo crec que s'han d'utilitzar i per tant formar part d'aquest aprenentatge de saber fer les coses. No?
0: I com pot la UAB impulsar la innovació amb IA en la docència sense caure en la dependència tecnològica de les grans empreses que dominen el sector?
3: Doncs ser molt ambiciosos. Tenir un pla molt, molt ambiciós d'utilització d'eines no tenir por d'utilitzar-les en contextos de treball a l'aula. Com vull dir ambiciosos, voldria dir, per exemple, què passaria si tothom, quan entrés a l'autònoma, li donéssim un LLM propi? No depenen de ningú. Aquí tens, el teu. Quina utilització tindria això dintre de la seva vida? No? O, per exemple, 6.000 assignatures que tenim al campus virtual, cadascuna tingués un petit chatbot amb la informació de l'assignatura. Això ja estem a l'abast de fer-ho. El que volem és ser ambiciosos, però no ha de ser un push tecnològic. No, no hem d'estar obsessionats o per tenir més que ningú. Jo crec que això ha d'estar ordenat al costat del docent. Però a mesura que veiem pràctiques útils, clarament apostar per elles i posar recursos i ser ambiciosos en aquest sentit de si veiem que un proveïdor extern no s'adapta a la nostra visió, nosaltres podem generar elements, com deia, no? Propis. Uh-huh. I sobretot acompanyant aquesta reflexió de què necessita un estudiant d'avui. A mi m'agradaria comentar que aquesta transformació tan radical de l'aprenentatge té elements que la indústria encara no sap veure o que no està encara entenent. Ho porto un exemple molt, molt ridícul, si voleu. A mi no em sembla tan ridícul, potser, però un programador que ara mateix les indústries estan pensant que el programador júnior, l'aprenent, el que acaba un grau, ja no és necessari, que el pot substituir. Llavors, una persona amb molta experiència pot fer la seva feina. Però jo cada cop que em trobo en un foro, en un empresari que pensa això, que són la gran majoria, els dic, vale, i quin serà el teu proper expert? Qui entrena el teu propi expert? No? Llavors, sí que hem de ser conscients de que això s'ha trencat, de que és veritat que hi ha elements que podem accelerar molt, però l'educació i la formació continua sent necessària. Llavors, com la fem? De quina manera? Com acompanyem?
0: Sobre aquest acompanyament i aquesta formació, hi ha una docent que pregunta, diu, si els estudiants pregunten a la IA en lloc de mi, docent, què puc fer?
2: Sí, això passarà cada cop més i és un dels valors de la IA. No? Nosaltres no podem estar 24/7 i, de fet, ens queixem des de la pandèmia. Ostres, ara m'escriuen en cap de setmana o volen que respongui a les 6 del matí. Això és fantàstic. Tenen algú a qui preguntar i que els doni un feedback immediat. No? El problema és el tipus de respostes, no? que li pot donar i com d'errònies poden ser. Això, que li preguntin a la IA, no podem evitar. Ara, generar aquest pensament crític, no? I el saber que algunes respostes que ens donin no seran acurades, això és el que nosaltres hem de traslladar, no? A l'aula, i que les preguntes de debò complicades, no? Ens les facin a nosaltres.
4: Només per afegir, i a més que coneguin què és exactament aquesta tecnologia. Des del punt de vista d'aquesta tecnologia, no entén res del que li diem. Són números, és per un càlcul de probabilitats, però no entén res. El que passa és que fa respostes coherents en base a un entrenament que ha tingut molt important, però realment cal conèixer què és aquesta tecnologia, cal preparar l'estudiant per dir, la podeu utilitzar, però teniu en compte això, què és realment. Per això és un funcionament purament matemàtic i no entén absolutament res del que li diem.
0: Clar, és aquest acompanyament que comentaves, Toni, abans, que seria tan necessari i que potser no caldria esperar a la universitat, perquè canalla que fa primària, ja no secundària, primària, saben perfectament que hi ha una cosa que es diu ChatGPT, que se'l poden baixar al seu mòbil i segurament hi ha nens i nenes de 5è i 6è de primària que ja tenen el seu mòbil i li poden preguntar coses al mòbil. Li poden i li pregunten.
1: Sí, sí. També ens hem de plantejar quina dependència dona això i sobretot potser jo penso doncs a classe un tema interessant és veure fer un diàleg, és a dir, per treballar, si vols, no només el tema ètic, però també el de cada una de les disciplines, forçar al màxim quins tipus de patrons té, com defineix les coses. I això, nosaltres, per exemple, fem un diàleg socràtic a filosofia sobre un concepte, no sé, la discriminació algorítmica, per fer veure quines són les fonts, que crec que és molt important. I després, ser conscient de quina relació, jo crec que això cada cop hem de treballar més, la nostra relació, per temes de privacitat també, tenim unes eines que personalitzen. Encara que diguin que no, doncs hi ha una memòria personalitzada al cap d'un temps. I ens estan reduint també una miqueta les opcions que tenim amb parlant d'això d'esperit crític, doncs, concretant amb aquest tipus de coses. Doncs, treballar, doncs, per exemple, una mica coses de l'estil doncs, enginyeria de prompts, com fer prompts més inclusius. No, jo crec que és una bona eina perquè sorgeixin totes aquestes coses, perquè un també sigui capaç que a vegades a nivell de privacitat doncs, pot tenir o no, però podem entendre genèricament què vol dir la protecció de dades amb el reglament que hi ha, però quan ens enfrontem a un agent que encara que no sigui una persona i estem establint un diàleg, estem donant una quantitat d'informació que no són omplir tots els temes de consentiment. No? Jo crec que això sí que és una reflexió que hem de fer molt perquè estem reduint molt quin és la nostra origen, de molt més que un cercador habitual, que havies d'entrar a les pàgines i buscar, ara ja tot està fet. Doncs, bueno, jo crec que sí que molts exercicis de quina pluralitat estem parlant, de quins biaixos s'estan introduint, jo crec que, per exemple, el tema ètic, hi ha les dues vessants. Una, quin comportament tenim a les classes respecte doncs, a això, si hem de copiar, si no, si l'utilitzem per certes tasques, però també com són els sistemes, que de moment tampoc els podem canviar. I això també, vull dir que la llei, doncs, això, els que treballeu doncs, amb el món del dret, ens deixeu obert molt àmbit a l'ètica, perquè doncs, hi ha molt poca concreció del que seria un risc. En aquest cas, la normativa encara està, si existeix en alguns països, doncs, molt, i per tant, si estem utilitzant això, independentment de nosaltres vulguem fer un ús ètic o no, aquestes són les limitacions i les dependències que ens produeix. No?
0: I seria possible que la UAB elaborés una llista, no? Una llista comuna d'indicadors de dubte raonable sobre l'ús d'IA, validada jurídicament, per donar coherència i seguretat jurídica a tot el professorat i l'alumnat? És una utopia? O
4: no, no, no. Es pot fer, és molt complex, és molt complex. Cal un consens des d'arreu, de totes les disciplines possibles i el personal doncs, que participi i generi aquest debat. I és una feina que porta temps, i, però sens dubte es pot fer, clar que sí. El que passa és que, com comentava la Pilar, des del punt de vista del dret, aquí realment el que hem fet nosaltres, nosaltres, els juristes en general i el legislador especialment, també és el fer de notaris de la realitat. Ha estat una tecnologia que ens ha avassallat de tal manera, que va irrompre de tal manera, que les normatives doncs, van una miqueta doncs, intentant recollir no? una miqueta doncs, el que la pròpia societat doncs, demana, però pràcticament anem a darrere. No? Falta encara un temps, perquè això... A tall d'exemple, un bon gruix del reglament d'intel·ligència artificial europeu fins al 2 d'agost de 2026 no serà exigible. Que, vull dir, anem mica en mica, i suposo que ho coneixeu, doncs, que hi va haver una gran discussió de tipus política doncs, per poder aprovar segons... Simplement la definició de sistema d'intel·ligència artificial. Què és un sistema d'intel·ligència artificial a efectes d'aquesta normativa tan, tan important? No? Doncs bé, és tot molt complex, la veritat.
0: Toni, ens pregunten si és viable incorporar la IA al campus virtual per oferir un feedback personalitzat a l'estudiantat. Una mica com això del chatbot que deies.
3: Sí, sí que és viable. El que cal és assegurar-nos de... Estem fent un petit pilot en aquest sentit i el que cal és assegurar-nos de la seva fiabilitat i de la disponibilitat de certs elements. Alguns són tècnics que... Clar, tu ara pensa que posem 6.000 bots en el campus virtual que tenim ara, no hi caben. Ja us ho dic. Cal redimensionar una mica. Però bueno, és un tema tècnic que s'està treballant, i l'altre és quin model i com el posem. No? I com, llavors això sí que s'està fent un pilot ara mateix amb un conjunt d'assignatures. També volia comentar que aquest pilot forma part d'un projecte en col·laboració a totes les universitats públiques de Catalunya. Estem utilitzant un marc de referència on la informació no surt fora del context de treball, i estem utilitzant models, estem avaluant models de fet ara per veure quin és el que s'adaptaria millor a una consulta d'aquest estil. Llavors sí, és el que deia abans d'una estratègia ambiciosa. Això forma part d'aquesta estratègia, de que tot docent pugui tenir, si ho vol, al seu espai, al campus virtual, doncs un element d'aquest estil, que no hagi d'anar a un proveïdor extern a posar la seva documentació, com passa a moltes assignatures ara mateix. No? O bé que ho facin els propis estudiants, que potser no tenen la visió completa de tota la documentació rellevant. Uh-huh. Això sí que és en el fons el que volem ordenar, que això es pugui fer amb un criteri docent. Perquè la utilització, ja us dic ara, que és massiva d'aquest tipus d'eines en aquest sentit. Ara cal ordenar-la, validar que funcioni bé, que no ens costi molt, i que el campus virtual ho aguanti. Que això crec que en uns mesos això ho tindrem.
0: També pregunten, Pilar, quins recursos podem utilitzar a classe per introduir qüestions ètiques sobre els sistemes d'IA? Caldria, no només als estudiants de filosofia, a la resta?
1: No, i tant, clar, això hauríem de parlar de cada disciplina, però en general, primer, pels que utilitzen la IA, si la predictiva o la generativa, per exemple, hi ha recursos, eines tècniques, que valoren quines bases de dades s'han utilitzat per entrenar, que utilitzen mètriques d'equitat o de justícia. Crec que un bon exercici per als col·lectius que les utilitzen, aquest tipus d'IAs, és posar aquestes eines i veure què ens permet fer. Evidentment, té una sèrie de límits. Reflexionar sobre aquestes eines és rellevant, perquè tenen normalment uns conceptes de justícia o discriminació molt operacionalitzades per implementar i deixen fora moltes coses. Però tant és important començar a utilitzar-les com fer el debat de tots els seus límits, perquè moltes coses no es poden implementar pel que fa al tema ètic. Però després jo utilitzaria molt el que he dit abans, el diàleg amb la màquina. És a dir, aquest tipus d'exercicis que tenen a veure, doncs això, generar prompts de sistema perquè la màquina es comporti de manera o no i veure si ho fa o no i quins són els límits. I després, doncs, penso que a casos d'estudi hi ha molts, amb diferents disciplines hi ha moltes webs que recullen, com el cas que he vist abans d'himnocràcia, de que s'havia fet, doncs, o experiments que s'han fet o casos reals que han hagut, o discriminacions, etcètera, temes d'accessibilitat amb persones, per exemple, amb discapacitats. Jo el que penso que seria més valuós és, d'una banda, doncs, recollir recursos d'aquest tipus, fer una base per cada una de les disciplines de casos perquè es poguessin discutir amb els alumnes, crear aquesta dinàmica de, quan es fan activitats, també de ser capaç de parlar amb la màquina, de veure quines són les premisses que s'estan utilitzant des d'aquest punt de més ètic, i després altres eines també, doncs, que mesurals, a vegades el diàleg, doncs una sèrie de debats, potser senzills, però que es poden anar introduint per sortir. Sempre podem llegir, sempre hi ha textos que si algú li interessa podíem anar buscant, però penso que com més introduïm les preguntes que surten d'ells i les que nosaltres els hi fem a partir de casos reals que han anat sortint, jo crec que és més útil que no que els hi donem les respostes del que cal o no fer, i que sorgeixi, doncs això que deia, per exemple, el tema de la dependència, jo crec que, i nosaltres també, no som conscients de fins quin punt doncs les eines poden personalitzar i què ens està deixant fora això. No? Una mica, jo crec que els recursos que hauríem d'utilitzar poden sortir de la mateixa disciplina o de webs especialitzades, però jo crec que funciona bé doncs, aquesta manera d'intentar no només reflexionar teòricament, sinó sobre la pràctica, veure doncs, què estem fent. No?
4: Si serveix. D'exemple, els seminaris de dret civil, a la Facultat de Dret, en alguns seminaris de dret civil, el que estem fent és utilitzar les eines per, precisament, aquest paper que es comportin com un personatge del cas pràctic. I llavors, l'estudiantat el que fa doncs, és mantenir un diàleg amb aquesta persona, representa, per rebre cert assessorament jurídic. No? I els resultats, vam començar l'any 2023 arran d'un projecte d'innovació docent, i han estat tan bons que s'han anat extenent a altres branques del dret. Vull dir, llavors, en aquestes activitats el que fem és valorar aquella resposta, suposadament aquella naturalitat tecnològica, bueno, doncs anem a veure on estan els biaixos, anem a veure on estan aquells patrons, anem a veure aquelles al·lucinacions que en realitat han esdevingut al final una eina pedagògica de primer ordre, no? Perquè fomenta aquest esperit crític a l'hora de reflexionar, no? sobre la resposta obtinguda d'aquest model d'intel·ligència artificial.
0: Interessant. Mira, hi ha docents als que els preocupa que l'alumnat fa un ús més avançat de la IA que el professorat. I diuen que prohibir-la crea distància, que com podem avançar com a docents per convertir-nos en mentors en l'ús de la IA, especialment quan el nostre nivell és inferior al de l'estudiantat. No sé si des d'aquí es pot o s'hauria de millorar el nivell.
5: Voces compartides. En Anthropology Lab FM. El material que escuchamos a continuación procede del Depósito Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona. Agradecemos a la UAEBA, sus grupos de investigación y a todas las personas participantes que estos trabajos puedan circular más allá de su espacio original. La obra se comparte bajo licencia Creative Commons con autorización para su reproducción y comunicación pública no comercial, respetando la autoría y las condiciones establecidas en su registro original. Desde Barcelona, conocimiento abierto para seguir pensando en común.